0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Feel We Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti. 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web feedwefire.com. Feedwefire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
4: Un día más en Feedwe Radio.

0: Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que, a més, celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
1: Para los fans de la música, hola people.
2: A puntito de llegar a las 11 de la mañana será el momento en el que arrancaremos la segunda hora juntos y lo hacemos con este temazo Lay on Me.

0: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Festes de Sant Mateu. De l'11 al 21 de setembre són moltes les coses que se viuran a Bunyola. Nit de tapes i animació infantil, exposicions i sopar a la fresca, ball en línia, nit de trivial i actuació d'en Agustín Alcastà i les nostres grans senyes d'identitat, la pujada al pi ensabonat i la correguda en roba interior. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. De l'11 al 21 de setembre, Festes de Sant Mateu. Bunyola està de festa.
3: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. ¿Sí? 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.
4: Fitwi Radio.
5: Estamos cerca de ti.
4: Fitwi Radio.

0: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Pitwi Radio, tu música.

la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.

0: 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: ¿Quieres participar en la Zona 10? Envía tu opinión al WhatsApp del programa y Forteza lo lee en directo. Recuerda, mensajes y audios al 689-849-721. Sean buenos, pero sobre todo felices.

0: Lo dicho, vamos a buscar ya la comunicación con el jefe supremo, ya saben ustedes, jefe supremo de los deportes en el Diario de Mallorca, Sebastián Drobé, para comentar un poquito la actualidad de este Real Mallorca, que ahora mismo suma 10 puntos, está a 5 del líder, que es el Castellón, y vamos a ver qué valoración tiene el jefe del Diario de Mallorca de los deportes. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Jefe supremo, me hace mucha gracia, la verdad.
0: Sí, te fa gràcia, però és que ho ets, o sigui, deixes coses com són, és a dir, no podem enganar a la gent, m'entens? És a dir, aquí sempre deixa veritat, jefe supremo. Bueno, escolta, Sebastià, què te pareix per ara? 5 jornades, anant tercers, 10 punts, líder el Castellón en 13, què te pareix?
1: Jo crec que el millor són aquests 10 punts, la veritat. És evident que és un projecte nou, que encara que no ens agradi massa i menys quan vens de primera divisió, tenir paciència, crec que és obligat tenir paciència i és que no es queda un altre, no? Dit això, jo crec que aquest Mallorca té un marge de millora enorme, gigant. Jo crec que hi ha moltes coses que ha de fer millor aquest Mallorca, crec que hi ha moltes coses que ha de fer millor i coses que, bueno, veus que com anirà un poc la temporada. Jo crec que té més qualitat que molts equips de la categoria, això és vera, però aquí l'únic que no s'interessa és si això serà suficient com per donar el vot i tornar a primera divisió, no? Però bueno, jo ja t'ho dic, crec que el millor, sense dubte, és que no estan massa fi, per dir-ho així, no estan massa fi, perquè és veritat que recordem que contra el Valladolid varen ser dues genialitats, entre cometes, el pilot aturada i aquest partit, vull dir que el dia del Sabadell va ser perquè, mira, és veritat que en Tenar va tenir aquell encert de fer aquella treta, però vull dir, també són errades defensives del Sabadell molt, molt clares, però més enllà d'això, que això és futbol, jo crec que el Mallorca necessita créixer amb un patró de lloc que encara no li hem vist.
0: De totes maneres, jo crec que la qualitat que té en aquest cas el Mallorca com a jugadors està definint ara mateix els partits, perquè a nivell de joc, la veritat és que tu saps com juga el Mallorca, perquè jo encara no som capaç de desxifrar a què juga aquest Mallorca.
1: Sí, és que és una bona pregunta. Jo m'ho demanava, inclús crec que vaig fer un tuit a xarxes després del dia de Valldense, sí. I és això, no? Quin és el pla d'en Luis García? Perquè tens moltíssims de jugadors de banda, però no tenen cap protagonisme, són intranscendents. Jugui qui jugui, eh? L'altre dia va fer Lisso Sardà, que van tenir un paper bastant, bastant discret, sí. Per dir-ho així. O sigui, ha jugat en Lubumbo, per exemple, no? Jo crec que és un joc que és vera que el Mallorca té la possessió de la pilota, però jo crec que és un joc lent, un joc que inclús, no sé, crec que ha d'evolucionar, no sé cap a on, perquè jo la fa temporada vaig a la Marbella, com bé saps, Joan, sí. I és vera que van jugar contra equips àrabs bastant fluixos, però al Manco sí que hi havia una relació entre el que deia Luis García i el que veies en el camp, és a dir, volia ser un equip agressiu, que atacàs, insistent. Jo això en Lliga no ho estic veient igual, és vera que rivals són altres, però i és vera que tampoc han jugat contra el cac gros de la categoria. Això
0: per ara no, ara vendran els bons, ara vendran.
1: Exacte, per això, que encara no han jugat contra el bon de la categoria, que aquí ho han de veure i espero que donin aquests botes de qualitat i també donin la talla i vegem una altra cosa. Però és vera que està molt per definir com se cara i ulls d'aquest equip. Per exemple, ens van vendre que en Pablo Torre tindria un protagonisme absolut. Sí. De fet, a la primera roda de premsa de Luis García, el jugador que va nombrar va ser en Pablo Torre.
0: Bueno.
1: I en Pablo Torre ja és suplent. Tot setmanes suplents, per exemple. I dic una cosa, m'apareix bé, perquè havia estat fluix en Pablo Torre. Havia estat fluix. És veritat que l'altre dia l'Àlex Sala també va estar malament en el darrer partit, però és veritat que és un jugador que si veu moltes qualitats que li poden anar bé en aquesta segona divisió. Però jo m'agradaria veure un equip, sobretot, que pastelegi menys. Jo és que el troc que en el centre del camp toca molt, no sé, molt lento. És que és el que m'ha sortit, i no, evidentment no som entrenador de futbol.
0: Sí, sí.
1: Però és que això fa que sigui, entre comotes, bastant previsible. Què passa? Que jugues contra rivals que no són de primera divisió. I si tot, això t'abasta, no?
0: Coincideix.
1: I hi ha un tema, Joan, que jo també me té molt preocupat, i és el tema de que troc que li arriben massa fàcil en el Mallorca. I si no han queixat és perquè també... A veure, evidentment fa coses bé el Mallorca, això, evident, però si no han queixat també és perquè la qualitat dels jugadors de segona són aixecats,
0: claro.
1: Perquè crec que estan en Rayo i en Valen estan massa exposats. Crec que estan massa exposats, i això contra rivals un poc més bons, jo crec que quedarà retratat, sobretot en tema de velocitat. Jo crec que el Mallorca concedeix massa. I dius, ostres, això ja em dirà, però què està dient aquest? Si en Mallorca no han queixat gols. Bueno, és que també compte que ha jugat. És això, tant de bo això sigui així, igual, quan hagi passat aquesta llista, com ve ara, del Maria, Les Palmes i Girona i de més, no? Perquè aquí ja direm, idò, és que s'està fent coses bé.
0: Es va que el Mallorca han queixat poc, però també hem de destacar Arnau Tenas. És a dir, Arnau Tenas va ser el millor pràcticament l'altre dia davant el Sabadell, perquè va fer 3 o 4 aturades que bueno, que si no els fa, el Sabadell finalment aconsegueix marcar gol. Per tant, jo coincideixo amb tu, és a dir, joc lento, molt de tocs al mig del camp que són inútils, que no serveixen absolutament per res, i el tema de les bandes. Ara, aquest any que tenim 4 extrems, resulta que no funciona cap, és a dir, que no funciona cap des dels extrems. Menos mal que Nadri Fuentes ja veu porteria i ha marcat 3, Sebastià, perquè és que si no...
1: Sí, i t'he dit que Nadri Fuentes estava molt pressionat ahir mateix, a Marbella, després del segon partit, record perfectament, a més els companys de TV3 ho van gravar, estic molt frustrat, estic molt empenyat amb ell mateix, perquè veia que feien gols els altres, sobretot record que el Lubumbo, que ara és una sombra, de lo que va ser sense estiu, però el Lubumbo sí que encertava, per exemple, quasi sense voler, i Nadri Fuentes no, i està clar que aquest lot té clar que han pagat 3 milions d'euros per ell, que en el nivell que se mou aquest lot, que fa 2 anys jugava en el Tarazona, en tots els respectes, sap que és la oportunitat de la seva carrera, o sigui, tota la seva vida viurà de lo que haurà fet en guany, si en guany li va bé, l'any que ve estarà primera, i s'ha imaginat per un jugador de que fa 2 dies era a primera RFF, però sí, menys mal que Nadri Fuentes, que va fer un partidazo l'altre dia, no? De fet no va fer un hat-trick de miracle, va estar superbé en Nadri, i em fa ganes veure també el polaco, no? que en teoria és el davanter titular. Però tant de bo sigui així, i fa un cursa, i segueix que jugant Nadri Fuentes, perquè voldrà dir que està fent molt de gols.
0: El que sí que tenim, Sebastià, és un gran problema. Ara mateix 29 jugadors, són massa jugadors, i està clar que ja comença a haver jugadors que no estan molt conformes amb aquesta situació, perquè els jugadors són egoistes, i jo ho entenc, és a dir, jo també ho seria com a jugador, perquè jo vull jugar, vull ser protagonista, perquè va la meva vida, la meva carrera, no? Però,
1: però
0: tenim un problema gros que jo entenc que a partir de gener això s'arreglarà, perquè hi haurà jugadors que si no han tingut minuts sortiran passaport. 29 és impossible, Sebastià.
1: Sí. Man, això ha passat sempre i passarà, això està clar, no crec que sorprengui a ningú això. Aquí és vital, importantíssim, la gestió de vestidor que faci Luis García, però està clar que són massa jugadors, és que és una barbaritat tenir tants. No, a més, és que crec que no hi ha necessitat. És vera que la segona edició és llarguíssima, no hi ha partits entre setmana, però és que són 42 setmanes. Yeah. I arribaran sancions... I lesions i tot el que vulguis, però el verà que són massa jugadors. Què passa? Que aquí, si tu li has venut una moto al jugador de que t'has de quedar aquí o has de venir aquí perquè seràs important, seràs protagonista, i llavors que tindràs els minuts de descens, clar, normal que se frustrin, no? però bé, això ha passat tota sa vida, seguirà passant, i el que han de fer, jo entenc que en el Mallorca també, entenc que en el Luis Fernández, en el Luis García Fernández i en el Pablo Ortiz, ells volen fer sa plantilla en el major nivell possible, tenir un fondo d'armari molt millor des possible, no? I bueno, fixa't, de fet, l'altre dia no te funciona... on Sala no està bé, on Sala no està bé, tal, joder, qui t'entra? I no t'entra de suplent en Pablo Torre, sí. No? Que és un jugador que fa dos dies està en el Girona primera, en el Barça primera, no? Per exemple, no?
0: Sí, eh?
1: Però sí, està clar que en el mercat de gener molts jugadors diran, jo aquí no vull estar, o me'n vull anar, si en Luis García, així tot, no crec que li serveixi massa, però si Luis García no fa la feina que ha de fer de gestió de vestidor, que tothom se senti important. A més, jo no som partidari de fer rotacions, i crec que tu tampoc, Joan,
0: no.
1: De fer rotacions perquè estiguin contents els jugadors.
0: No.
1: Són professionals,
0: sí, sí.
1: I jo vull pensar que Luis García posarà els millors sempre. Sempre. A més, arribarà la Copa del Rei. Lo normal és que el Mallorca duri una o dues rondes, sí. I poc més. Això seria lo normal. I per això vull dir que no crec que faci rotacions per contentar. Però, clar, si no fa rotacions, aquí la mà de l'entrenador s'ha de notar.
0: Estic d'acord amb tu, i a més, jo crec que més, no crec que tardi molt ja en Luis García de trobar el seu 11, perquè a més, ara ve una part del calendari molt important, amb l'Almeria, Girona, Les Palmes, Eibar, Leganés, és a dir, si ja no tens 11, si comences a fer tantes provatures, això no anirà bé, és a dir, tu ja has de tenir el teu 11 perfilat, i després en rotació 4 o 5 jugadors que te puguin entrar en rotació, però poc sí. Més, no, Sebastià?
1: Sí, és així. Però bé, no, jo, la veritat és que tinc moltes ganes de veure com evoluciona aquí a Mallorca. Lo normal és que un guany, evidentment, guanyi més que perdi, i això també alimenta aquestes ganes, però aquí no hi ha cap pla B possible. És a dir, aquí o se puja primera o s'any és un fracàs estrepitós. I aquesta pressió, que dir-ho així és molt fàcil, però aquesta pressió l'han de sentir. Això no vol dir que no sapiguen que la segona divisió és molt fotuda, que és una categoria estranya, el Vera, perquè se donen resultats raríssims cada setmana, ja ho estem començant a veure, de fet. Però no hi ha excuses perquè la nostra exigència, la de tots, entre cometes, no arribi en el vestidor. Òbviament, la primera exigència se desclupa, òbviament que és qui paga. Que aquí se paguen sous que ja se pagaven a primera divisió. És a dir, els primers que han donat la talla són els jugadors, eh?
0: Sí, sí.
1: Però vull dir que el jugador ha de sentir la camiseta que du a damunt.
0: Per anar acabant, aquest dissabte Real Sociedad B, i és curiós, perquè en el banquet hi ha en Jordan Sotegui, que va ser central nostre, temporada sí. 2016-2017, de mal recuerdo, perquè varen baixar aquell any, te records, amb el Sergi Gatuan.
1: Sí, el record perfectament, i un central que en nosaltres va venir de tornada, ja sí. S'hagués pogut retirar l'any abans, sí. Perquè va jugar poc i malament, en Sotegui, és que me'n record perfectament.
0: Sí, jo també.
1: Poc i malament, però mem, no vull ser injust, ja havia fet la seva carrera, sí. i aquí a Mallorca ja va venir que ja la seva motivació per jugar jo crec que ja no era tan alta, no? Allà me fa una porada aquest partit,
0: sí,
1: me fa una
0: també.
1: Porada, els filials mai m'han agradat, en aquestes categories a més me sobren absolutament, però me fa una porada, perquè a veure que si el Mallorca fa un partit molt seriós, entre cometes els nins de la Real B, sí. Se poden acoronar, com que diu, i dir, pues no hi ha res a fer. Però com se'ls deixin créixer, està clar que estan a la Real B per alguna cosa, el Mallorca ho pot passar molt malament. I un estadi que hi haurà molt poc ambient, molt poca gent, que no té per què ser dolenta, però serà un ambient fred. I me fa por, però si vols pujar primera has de... has de donar la talla en aquest partit, en aquest tipus de partits.
0: Exacte.
1: I si, que veurem.
0: I si no li explica a l'Andorra, que va perdre 3 davant d'aquest equip i encara no sap com va perdre davant de la Real Sociedad B. És a dir, que hem d'anar alerta, que aquesta gent no regala absolutament res i, com tu bé dius, els filials te fan o el millor partit de la temporada o te fan un desastre. És a dir, que...
1: Sí, almenys si... si el Mallorca és capaç de ficar por des del principi, jo crec que això és la clau, no pastelatjar, és a dir, demostrar que som el Mallorca, lo tots, que som el Mallorca. I a partir d'aquí avançar-se i sobretot també agafar aire fora de casa, no? Que jo crec que després de l'imatge de Granada i d'Elda, el Mallorca necessita una injecció d'autoestima com a visitant.
0: Sí, sí, però com a visitant, a més, si has de pujar necessites fer coses com a visitant, si no, no a casa no t'abastarà. Curiosa classificació ja per acabar, amb Tenerife, Las Palmas i Mallorca, els tres isleños, estem empatats en 10 punts, és curiós, és curiós.
1: Molt curiós i tres històrics i mira, i jo el que m'agrada és que el Mallorca està per damunt d'ells, no?
0: Per gols només.
1: No, està clar, i encara veurem coses més estranyes, però sí, és així, i veurem com acaba, perquè jo estic segur que la classificació d'ara a la final de temporada hi haurà bastanta diferència. O sigui, jo crec, de fet, ja t'he dit, i no m'agrada gens dir, Giró, que el Huesca que va baixar l'any passat també tenia 10 punts de les primeres 5 jornades. No me posen aquesta, no vaig en aquest Mallorca amb aquest rotllo, però...
0: I també els que han baixat no han pujat els dies darrerament, els que han baixat de primera tampoc han pujat.
1: Sí.
0: L'estadística no...
1: Per això que no hem de menysprear la categoria, això és evident.
0: Sí.
1: No hem de menysprear la categoria. Jo entenc que en Lluís García quan diu allò de l'equilibri, de dir que quan guanya no estem a primera i quan perdem no som un desastre, jo l'entenc que ell, que ho digui, però tampoc no ens hem de prendre de beneix. Aquest Mallorca, que té un límit salarial monstruós, de vora els seus rivals, s'ha de notar, s'ha de notar. Igual que ho notes a primera, amb respecte a Madrid i Barça, el Mallorca té 34 milions d'euros i el Sabadell l'altre dia que el Mallorca li va guanyar en tenia 5.
0: I
1: hombre, aquestes cosetes s'han de notar. Ja sé que diran no en tens ni idea si penses que... No és això, sé com és la categoria. Però està clar que aquests jugadors... jo el que dic és que hi ha d'haver exigència. És a dir, no perquè si perdem és que la segona és molt fotuda, no. No, hi ha d'haver exigència, almenys que el Mallorca ha de donar la talla. I de moment, 10 punts de 15, res a dir.
0: Exacte, a nivell de punts, és a dir, res a dir, a nivell de resultat, d'una dinàmica correcta, el que passa és que a nivell de joc aquest Mallorca no convenç, és a dir, a mi no m'agrada parar aquest Mallorca i li queda molt per fer, que potser veiem un bon Mallorca a nivell de joc d'aquí 10 partits, ojalà.
1: A veure, la segona part davant del Sabadell va ser terrorífica.
0: És terrible, sí.
1: Va ser terrorífica i, ostres, davant la teva gent, jo entenc que ja vas 2-0, però home, perquè el Sabadell té la qualitat que té, perquè si el Sabadell és un altre i marca, allà tothom s'acollona. Sa 2-1, si el Sabadell fas 2-1, tothom s'hagués acollonat. Afortunadament no va passar.
0: Em va treure 3, en Tenes em va treure 3 a la segona part. Em va treure 3.
1: Sí.
0: O sigui, que alerta.
1: I volem més partits així. Jo crec que el Mallorca serà superior a la gran majoria de rivals, per qualitat. Ja només per qualitat de jugadors ja ho serà, però és que això no basta. No basta, per això ha de créixer en el seu lloc, no? I per això.
0: Bueno, Sebastià, no te vull molestar més. T'agraeix moltíssim que hagis estat amb nosaltres aquí a Figo i Ràdio per comentar un poquet l'actualitat del Mallorca. I sempre t'ho dic, tot el que faig a la meva salut, per favor. Aprofita, naturalment, i sobretot pues, amb ganes de veure aquest Mallorca menys si aconsegueix aquest objectiu de pujar a primera divisió, que és el que volem tots, absolutament tots, i és mitjan de comunicació, el primer. I recomanació que sempre feim des d'aquí, des de

0: saludar. Tomeu, què tal? Muy buenas. ¿Com estàs?
1: Bon dia, fantàstic.
0: Bon dia. Ui, el micròfon està tancat. Ben si està tancat el micròfon, el botó de damunt. No, el botó de damunt. Ben si està tancat. Espera't, mem.

0: Love It When You Hate Me, así se llamaba este temazo que acabamos de escuchar de Avril Lavigne, que se ha juntado, pues esta vez, a Black Bear. Sonaba así de bien.
1: ¿Tens ganes d'esport? Idò, apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que, a més, celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, de 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma.
2: Este verano
3: sube el volumen de la radio y refréscate.
2: Fit with Radio.

0: i 56% del que cobra, O sigui, de cada 100 euros d'augment de sou que un treballador té, brut, li arriba a la nòmina entre 48 i 56. Proposem que hi hagi mecanismes estables d'actualització dels trams autonòmics, prioritzar sobretot si no es poden fer tots els trams amb la mateixa intensitat, prioritzar els trams més baixos i mitjans, i sobretot perquè són els que tenen més efecte amb aquest increment del brut que no li arriben al net, i no limitar aquestes correccions als trams, és a dir, fer-ho per tots els trams perquè l'efecte és conjunt a tots.
1: Cambiamos ahora de cuestión. La formación profesional arranca el curso 2023.